0: veces, para correr, para correr, para
1: correr, para correr, para correr, para correr,
0: Kita
1: pada ugat ayam
0: burus pada ugat.
1: Padahal kok pekan ada yang music mari.
0: Enggak. Headset